0: Bé, ara ja és Sant Murra, sí o no?
1: Ai, sí, ara la via.
0: Sí, a Cervador, va.
2: Sí. Aquí. Ben bé. Ben bé. Ben bé. Ben bé. Ben bé. Ben bé. Ben bé. Ben bé. Ben bé. Ben bé. Ben bé. Ben bé.